La regidoria d'Agricultura de l'Ajuntament de Pego informa. Ja poden passar per el Servei Municipal Agrari de Pego en horari de 9 a 14 hores per a arreplegar el tractament de la mosca del Mediterrani per als cítrics de les següents varietats extratempranes. Marisol, Clausellina, Clement Ruby, Pri 23, Bassol, Oronules, Arrufatina, Hashimoto, Loretina, Beatriz, Clement Pons, Esbal, Oroval, Satsuma Ovari, Clement Napo, Mioro, Iwasaki, Primosole, Okitsu, Clement Sun, Clement Clara, Orogros, Cultifort, Oct 488, Nero, Capola i Clement Val, també per a Kaki.

La ràdio que tu vols. La ràdio que tu busques. La teua ràdio. Ràdio Pego.

agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.

Els ulls interrogants de l'infant de ciutat, anhel d'ample carrer, d'asfalt, de jardí urbà, de terrat, on l'àvida pupil·la junta el blau i la plana, la muntanya i la mar, i el pensament, el que l'esguard no abasta. Llibertat. A les ales batents de l'ocell engaviat, frisant-se de nous horitzons, d'espais infinits, de rutes blaves i daurades, llibertat. Al cor en doble gàstula del presoner, desig d'amor de dona, de sol rodó, de calcigar les vies de la rodona terra. Llibertat. En el tràgic lament de la gent sense pa i el puny en l'aire del proletari, sospirs adolorits, clams de justícia. Llibertat. En les idees, martells del pensament, de l'air de germinar com la sement fecunda i d'expandir-se com el vent. Llibertat. En els grans ideals alliberadors i els moviments de redempció dels pobles, voluntat d'existir i ambició de crear. Vigor d'arrel profunda i goig d'univers. Llibertat. I el cor de l'home, esclau, esclau i generós i bategant, per a impulsar la llibertat dels altres, per a bastir la llibertat dels pobles, per a exaltar la pròpia llibertat. Llibertat. Llibertat. Llibertat. Llibertat. Llibertat. Llibertat. Llibertat.

Ràdio Pego, sempre al teu costat.

96-640-0212. El telèfon de la teua ràdio. Ràdio Pego. Ràdio Pego. Pego.

t'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te-la a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.

La natura és extraordinària. Quan un bosc es crema, perdem molt més que arbres. Digues stop al foc. Telèfon d'emergència 112. Generalitat Valenciana. Tots a una

0: Martin White.
1: La regidoria de Sanitat de l'Ajuntament de Pego et recomana per a combatre la calor evitar fer esforços físics innecessaris,
2: procurar estar en un ambient fresc,
1: ingerir aliments salats per compensar les sals minerals que es perden en la transpiració,
2: beure abundant líquids frescs,
1: evitar les begudes alcohòliques perquè accentuen la deshidratació,
2: emprar cremes hidratants amb filtres solars abans d'exposar-se al sol,
1: no exposar-te al sol de forma perllongada i, si ho fas, evitar les hores del migdia i de l'hora baixa,
2: no posar-te colònia abans ni després de l'exposició al sol perquè produeix taques i irritacions,
1: posar-te roba lleugera i de colors clars perquè reflecteixen la calor i el sol,
2: realitzar activitats durant les primeres hores del matí i les darreres de la vesprada,
1: refrescar el cos durant el dia amb aigua freda.
2: Per a qualsevol emergència, la regidoria de Sanitat us recorda que el telèfon d'acció urgent
1: és el 653 867 383.

0: 107.8 de la FM.
1: Avisos municipals. L'Ajuntament i Ràdio Pego informen.
2: Impulsa't i activa't a Pego. Planifica la teva nova temporada 2026-2027 esportiva comptant amb les escoles esportives municipals. La programació abraça totes les edats, així que no tens excuses. Trobaràs activitats que fomenten l'activitat física, la salut, els hàbits saludables i els valors de l'esport. Escoles esportives per a xiquets i xiquetes en modalitats com voleibol, pilota valenciana i psicomotricitat amb juga i activa. Activitats per a persones adultes. Activa't Fit, Impulsa't i Activa't Fit, Activa't Senior i Impulsa't i Activa't en Moviment. A partir de l'1 de setembre del 2026, noves inscripcions que pots fer a la piscina coberta municipal de Pego. Les escoles esportives municipals de Pego s'adapten a tu i et permeten iniciar-te en un esport, millorar la teva condició física o mantindre un estil de vida actiu. Impulsa't i activa't a Pego.
3: La regidoria d'Agricultura de l'Ajuntament de Pego informa. Ja poden passar per el Servei Municipal Agrari de Pego en horari de 9 a 14 hores per a arreplegar el tractament de la mosca del Mediterrani per als cítrics de les següents varietats extratempranes. Marisol, Clausellina, Clement Rubi, Pri 23, Bassol, Oronules, Arrufatina, Hashimoto, Loretina, Beatriz, Clement Pons, Esbal, Oroval, Satsuma Ovari, Clement Napo, Mioro, Iwasaki, Primosole, Okitsu, Clement Sun, Clement Clara, Orogros, Cultifort, Oct 488, Nero, Capola i Clement Val, també per a Kaki.
4: La natura és extraordinària. Quan un bosc es crema, perdem molt més que arbres. Digues stop al foc. Telèfon d'emergència 112. Generalitat Valenciana. Tots a una veu.
2: Impulsa't i activa't a la piscina coberta de Pego. A partir de setembre, mou-te, aprèn i gaudix de l'aigua. Si vols planificar-te el curs, ja pots consultar els horaris a la web de l'Ajuntament de Pego, en l'apartat Notícies o en les xarxes socials d'Esports Pego. La piscina coberta municipal de Pego proposa una àmplia oferta d'activitats per a la temporada 2026-2027, dirigides a tots els públics i a tots els nivells. Bebès amb acompanyament, natació escolar i per a persones adultes, aquagym, natació adaptada terapèutica i ciclo indoor. Cursos trimestrals, grups reduïts i adaptats al nivell de cada participant. Renovacions i noves inscripcions durant el mes de setembre a la mateixa piscina coberta municipal. Fes el teu primer pas. Impulsa't i activa't a Pego.
3: A l'estiu, a Pego es viu. La música tanca esta nova edició de la campanya A l'estiu, a Pego es viu. Xaloc, un duet de saxo i piano, és l'encarregat de donar la nota per canviar de cicle. La cita és divendres 4 de setembre a partir de les 20:30 hores a la plaça de l'Ajuntament, sota l'atenta mirada del campanar i la refrescant presència de la font. Organitza Regidories de Cultura i Turisme de l'Ajuntament de Pego.
1: Han escoltat un espai de l'Ajuntament de Pego amb la col·laboració dels serveis informatius de Ràdio Pego.
5: Estàs a la 107.8 de la freqüència modulada. Ràdio Pego.

Comença Ones d'Estiu, el magazín més fresc de Ràdio Pego. Gaudis del bon temps, de la música, informació, tot això i molt més cada dia, de les 8 a les 2, ací, a Ràdio Pego. Ones d'Estiu.

Molt bon dia, què tal? Com esteu, amics, amigues? Sempre vos dic que espero que estigueu mel de categoria. Benvingudes, benvinguts a la vostra sintonia. Esteu escoltant Ràdio Pego 107.8 NFM. Qui vos parla? Carolina Ferrer. Comença Ones d'Estiu. Dilluns 24 d'agost, ara mateix les 8 i 5 minuts del matí. Comença un nou dia, una nova setmana, una nova aventura. I nosaltres vos proposem la millor música d'ara i de sempre. Amb informació estarem entretinguts tot el matí. Veureu com el temps passa rapidíssim. De moment, en esta primera horeta, viatgem en el temps per a rescatar i recordar cançons que han deixat una petjada important de la història de la música. Ara mateix, All Right Now. Així deve comencem amb aquest èxit del 69 i són Free. Bon dia.

0: Anem a saber de seguida quin és el resultat del sueldazo de l'11 del cap de setmana. I ahir el número premiat va ser el 30.822. 30822. 30.822. Sèrie 28, 028.
1: Escoltes Ones d'Estiu, el magazín d'estiu de Ràdio Pego.

El amor és tot el que necessites. All you need is love, at the Beatles, una cançó ben coneguda. I tanquem els 60 amb este clàssic també, Hermanos Rigual, Cuando calienta el sol. Amor.

0: El temps.
1: Anem a saber de seguida quin és l'horatge que tindrem avui els propers dies. Avui tindrem el cel ennuvolat pràcticament tot el matí. Durant migdia hi ha un 60% de probabilitat de que caiga alguna gota. Anirà dissipant-se els núvols i ja per la vesprada i de cara a la nit escamparà el vent bufant de llevant avui de força 2-3. I pel que fa a les temperatures, la mínima d'avui serà de 23 graus, la màxima estarà al voltant dels 30 graus. Demà tindrem també núvols alts durant el matí i de cara a la vesprada nit el cel estarà ja ras, el vent bufarà de llebeig de força 2-3. La temperatura mínima de demà serà de 24 graus i pujarà prou respecte a la d'avui, serà del voltant d'uns 35 graus.
2: Estás en Ones de Estilo.

Deixa que la música soni. Era el tema de Barry White, Let the Music Play. I un altre clàssic dels 70, de la mà de los Pecos, Háblame de ti.

Elton John, Don't Go Breaking My Heart, no vagis a trencar-me el cor. I així tenim a The Real Thing, acostant-nos ja a les 9 del matí. You to me are everything. Tu per a mi ho eres tot.

0: Avisos municipals. L'Ajuntament i Ràdio Pego informen.
1: Impulsa't i activa't a Pego. Planifica la teva nova temporada 2026-2027 esportiva comptant amb les escoles esportives municipals. La programació abraça totes les edats, així que no tens excuses. Trobaràs activitats que fomenten l'activitat física, la salut, els hàbits saludables i els valors de l'esport. Escoles esportives per a xiquets i xiquetes en modalitats com voleibol, pilota valenciana i psicomotricitat amb juga i activa. Activitats per a persones adultes. Activa't fit, impulsa't i activa't fit, activa't sènior i impulsa't i activa't en moviment. A partir de l'1 de setembre del 2026, noves inscripcions que pots fer a la piscina coberta municipal de Pego. Les escoles esportives municipals de Pego s'adapten a tu i et permeten iniciar-te en un esport, millorar la teva condició física o mantindre un estil de vida actiu. Impulsa't i activa't a Pego.
2: Se't pot oblidar a pagar la llum en eixir de casa o tancar del tot una aixeta. No passa res per un descuit així. Però que et caiga una burilla mal apagada enmig del bosc pot convertir-se en un incendi. Ara que tornem a la naturalesa, fem-ho amb prudència. Sigues prudent, digues stop al foc. Per tu, per mi, Generalitat Valenciana, tot s'haurà bé.
3: La regidoria d'Agricultura de l'Ajuntament de Pego informa. Ja poden passar per el Servei Municipal Agrari de Pego en horari de 9 a 14 hores per a arreplegar el tractament de la mosca del Mediterrani per als cítrics de les següents varietats extratempranes: Marisol, Clausellina, Clement Ruby, Pri 23, Bassol, Oronules, Arrufatina, Hashimoto, Loretina, Beatriz, Clement Pons, Esbal, Oroval, Satsuma Ovari, Clement Napo, Mioro, Iwasaki, Primosole, Okitsu, Clement Sun, Clement Clara, Orogros, Cultifort, Oct 488, Nero, Capola i Clement Val, també per a Kaki.
1: Impulsa't i activa't a la piscina coberta de Pego. A partir de setembre, mou-te, aprèn i gaudix de l'aigua. Si vols planificar-te el curs, ja pots consultar els horaris a la web de l'Ajuntament de Pego, en l'apartat Notícies o en les xarxes socials d'Esports Pego. La piscina coberta municipal de Pego proposa una àmplia oferta d'activitats per a la temporada 2026-2027, dirigides a tots els públics i a tots els nivells. Bebès amb acompanyament, natació escolar i per a persones adultes, aquagym, natació adaptada terapèutica i ciclo indoor. Cursos trimestrals, grups reduïts i adaptats al nivell de cada participant. Renovacions i noves inscripcions durant el mes de setembre a la mateixa piscina coberta municipal. Fes el teu primer pas. Impulsa't i activa't a Pego.
4: La via pública és també casa de tots els pegolins, per això hem d'anar amb cura per tal de tindre-la neta. Quan passegem el nostre gos, cal portar amb nosaltres una bosseta per arreplegar els seus excrements i depositar-los en un contenidor. Si no ens agrada arreplegar-ho, cal que ens fem una pregunta. Ens agradaria aixafar-ho?
3: A l'estiu, a Pego es viu. La música tanca esta nova edició de la campanya A l'estiu, a Pego es viu. Xaloc, un duet de saxo i piano, és l'encarregat de donar la nota per canviar de cicle. La cita és divendres 4 de setembre a partir de les 20:30 hores a la plaça de l'Ajuntament, sota l'atenta mirada del campanar i la refrescant presència de la font. Organitza Regidories de Cultura i Turisme de l'Ajuntament de Pego.
0: Han escoltat un espai de l'Ajuntament de Pego amb la col·laboració dels serveis informatius de Ràdio Pego.
5: De matí a dos de la tarda, refrescat. On és d'estiu?

Pues era Mango, amb esta cançó Vela d'Estate, coneguda per nosaltres com Flor de Verano, va ser èxit en 1987.

Els dolços somnis de Eurythmics, Sweet Dreams. I ens anem a finals de la dècada. Any 1989, ella em torna boig. Find Young Cannibals, She Drives Me Crazy.

0: Escoltem a Fan Young Cannibals i així està Luz Casal amb este èxit també de finals de la dècada. Loca!
1: Estiues on estiues, aquest estiu connecta't en www.radiopego.com. Nosaltres t'acompanyem.

Frankie Goes to Hollywood and Relax. Un altre clàssic, Rock Me, Amadeus, va ser número 1 en el 86 de la mà de Falco.

y No Controles. Recordem a Ole Ole en este èxit del 83.

En Ràdio Pego et donem més varietat. Més estil. Més frescura. Més música. En ones d'estiu. En la sense.

Era Eddie Grant amb Dóna'm esperança, Joanna, Give me hope, Joanna. I va ser una cançó molt ballada i escoltada en el 87. Ens anem a finals de la dècada del 89, concretament Loco Mia, amb el tema homònim, el que donava títol a l'àlbum i que es titulava igual que ells, i així es van donar a conèixer. Loco Mia.

0: Petarrupa.
1: I tu, què escoltes? Jo ja ho tinc clar. Ràdio Pego. Avisos municipals. L'Ajuntament i Ràdio Pego informen.
2: Impulsa't i activa't a Pego. Planifica la teva nova temporada 2026-2027 esportiva comptant amb les escoles esportives municipals. La programació abraça totes les edats, així que no tens excuses. Trobaràs activitats que fomenten l'activitat física, la salut, els hàbits saludables i els valors de l'esport. Escoles esportives per a xiquets i xiquetes en modalitats com voleibol, pilota valenciana i psicomotricitat amb juga i activa. Activitats per a persones adultes. Activa't Fit, Impulsa't i Activa't Fit, Activa't Senior i Impulsa't i Activa't en Moviment. A partir de l'1 de setembre del 2026, noves inscripcions que pots fer a la piscina coberta municipal de Pego. Les escoles esportives municipals de Pego s'adapten a tu i et permeten iniciar-te en un esport, millorar la teva condició física o mantindre un estil de vida actiu. Impulsa't i Activa't a Pego.
3: La natura és extraordinària. Quan un bosc es crema, perdem molt més que arbres. Digues stop al foc. Telèfon d'emergència 112. Generalitat Valenciana. Tots a una veu.
4: La regidoria d'Agricultura de l'Ajuntament de Pego informa. Ja poden passar per el Servei Municipal Agrari de Pego en horari de 9 a 14 hores per a arreplegar el tractament de la mosca del Mediterrani per als cítrics de les següents varietats extratempranes. Marisol, Clausellina, Clement Rubi, Pri 23, Bassol, Oronules, Arrufatina, Hashimoto, Loretina, Beatriz, Clement Pons, Esbal, Oroval, Satsuma Ovari, Clement Napo, Mioro, Iwasaki, Primosole, Okitsu, Clement Sun, Clement Clara, Orogros, Cultifort, Oct 488, Nero, Capola i Clement Val, també per a Kaki.
2: Impulsa't i activa't a la piscina coberta de Pego. A partir de setembre, mou-te, aprèn i gaudix de l'aigua. Si vols planificar-te el curs, ja pots consultar els horaris a la web de l'Ajuntament de Pego, en l'apartat Notícies o en les xarxes socials d'Esports Pego. La piscina coberta municipal de Pego proposa una àmplia oferta d'activitats per a la temporada 2026-2027, dirigides a tots els públics i a tots els nivells. Bebès amb acompanyament, natació escolar i per a persones adultes, aquagym, natació adaptada terapèutica i ciclo indoor. Cursos trimestrals, grups reduïts i adaptats al nivell de cada participant. Renovacions i noves inscripcions durant el mes de setembre a la mateixa piscina coberta municipal. Fes el teu primer pas. Impulsa't i activa't a Pego.
4: A l'estiu, a Pego es viu. La música tanca esta nova edició de la campanya A l'estiu, a Pego es viu. Xaloc, un duet de saxo i piano, és l'encarregat de donar la nota per canviar de cicle. La cita és divendres 4 de setembre a partir de les 20:30 hores a la plaça de l'Ajuntament, sota l'atenta mirada del campanar i la refrescant presència de la font. Organitza Regidories de Cultura i Turisme de l'Ajuntament de Pego.
1: Han escoltat un espai de l'Ajuntament de Pego amb la col·laboració dels serveis informatius de Ràdio Pego.
5: 107.8 de la FM. Ràdio Pego. Som la teua veu.

0: Avisos municipals. L'Ajuntament i Ràdio Pego informen.
1: Impulsa't i activa't a Pego. Planifica la teva nova temporada 2026-2027 esportiva comptant amb les escoles esportives municipals. La programació abraça totes les edats, així que no tens excuses. Trobaràs activitats que fomenten l'activitat física, la salut, els hàbits saludables i els valors de l'esport. Escoles esportives per a xiquets i xiquetes en modalitats com voleibol, pilota valenciana i psicomotricitat amb juga i activa. Activitats per a persones adultes. Activa't Fit, Impulsa't i Activa't Fit, Activa't Senior i Impulsa't i Activa't en Moviment. A partir de l'1 de setembre del 2026, noves inscripcions que pots fer a la piscina coberta municipal de Pego. Les escoles esportives municipals de Pego s'adapten a tu i et permeten iniciar-te en un esport, millorar la teva condició física o mantindre un estil de vida actiu. Impulsa't i Activa't a Pego.
2: Se't pot oblidar apagar la llum en eixir de casa o tancar del tot una aixeta. No passa res per un descuit així. Però que et caiga una burilla mal apagada enmig del bosc pot convertir-se en un incendi. Ara que tornem a la naturalesa, fem-ho amb prudència. Sigues prudent, digues stop al foc. Per tu, per mi, Generalitat Valenciana, tots a una veu.
3: La regidoria d'Agricultura de l'Ajuntament de Pego informa. Ja poden passar per el Servei Municipal Agrari de Pego en horari de 9 a 14 hores per a arreplegar el tractament de la mosca del Mediterrani per als cítrics de les següents varietats extratempranes. Marisol, Clausellina, Clement Rubi, Pri 23, Bassol, Oronules, Arrufatina, Hashimoto, Loretina, Beatriz, Clement Pons, Esbal, Oroval, Satsuma Ovari, Clement Napo, Mioro, Iwasaki, Primosole, Okitsu, Clement Sun, Clement Clara, Orogros, Cultifort, Oct 488, Nero, Capola i Clement Val, també per a Kaki.
1: Impulsa't i activa't a la piscina coberta de Pego. A partir de setembre, mou-te, aprèn i gaudix de l'aigua. Si vols planificar-te el curs, ja pots consultar els horaris a la web de l'Ajuntament de Pego, en l'apartat Notícies o en les xarxes socials d'Esports Pego. La piscina coberta municipal de Pego proposa una àmplia oferta d'activitats per a la temporada 2026-2027, dirigides a tots els públics i a tots els nivells. Bebès amb acompanyament, natació escolar i per a persones adultes, aquagym, natació adaptada terapèutica i ciclo indoor. Cursos trimestrals, grups reduïts i adaptats al nivell de cada participant. Renovacions i noves inscripcions durant el mes de setembre a la mateixa piscina coberta municipal. Fes el teu primer pas. Impulsa't i activa't a Pego.
3: A l'estiu, a Pego es viu. La música tanca esta nova edició de la campanya A l'estiu, a Pego es viu. Xaloc, un duet de saxo i piano, és l'encarregat de donar la nota per canviar de cicle. La cita és divendres 4 de setembre a partir de les 20:30 hores a la plaça de l'Ajuntament, sota l'atenta mirada del campanar i la refrescant presència de la font. Organitza Regidories de Cultura i Turisme de l'Ajuntament de Pego.
0: Han escoltat un espai de l'Ajuntament de Pego amb la col·laboració dels serveis informatius de Ràdio Pego.
4: Refrescat. On és d'estiu?
5: En la sensació.

Enlace en Facebook.

0: M'escoltes? Salut, salut, salut.
1: Som Radio Pego. A l'estiu també estem amb tu. 107.8 en FM.

Aquest estiu estigues en la muntanya o en la platja, esplaya la teva calor i passa les teves vacances de la millor manera. Un bon refresc i escoltant la teva emissora, Ràdio Pego.

Queda't amb nosaltres. Ones d'estiu.

En Ràdio Pego et donem més varietat. Més estil. Més frescura. Més música. En Ones d'Estiu. En la 107.1.

0: Estàs a la 107.8 de la freqüència modulada. Ràdio Pego.
1: Avisos municipals. L'Ajuntament i Ràdio Pego informen.
2: Impulsa't i activa't a Pego. Planifica la teva nova temporada 2026-2027 esportiva comptant amb les escoles esportives municipals. La programació abraça totes les edats, així que no tens excuses. Trobaràs activitats que fomenten l'activitat física, la salut, els hàbits saludables i els valors de l'esport. Escoles esportives per a xiquets i xiquetes en modalitats com voleibol, pilota valenciana i psicomotricitat amb juga i activa. Activitats per a persones adultes. Activa't Fit, Impulsa't i Activa't Fit, Activa't Senior i Impulsa't i Activa't en Moviment. A partir de l'1 de setembre del 2026, noves inscripcions que pots fer a la piscina coberta municipal de Pego. Les escoles esportives municipals de Pego s'adapten a tu i et permeten iniciar-te en un esport, millorar la teva condició física o mantindre un estil de vida actiu. Impulsa't i activa't a Pego.
3: Se't pot oblidar a pagar la llum en eixir de casa o tancar del tot una aixeta. No passa res per un descuit així. Però que et caiga una burilla mal apagada enmig del bosc pot convertir-se en un incendi. Ara que tornem a la naturalesa, fem-ho amb prudència. Sigues prudent, digues stop al foc. Per tu, per mi, Generalitat Valenciana, tot s'haurà bé.
4: La regidoria d'Agricultura de l'Ajuntament de Pego informa. Ja poden passar per el Servei Municipal Agrari de Pego en horari de 9 a 14 hores per a arreplegar el tractament de la mosca del Mediterrani per als cítrics de les següents varietats extratempranes. Marisol, Clausellina, Clement Rubi, Pri 23, Bassol, Oronules, Arrufatina, Hashimoto, Loretina, Beatriz, Clement Pons, Esbal, Oroval, Satsuma Ovari, Clement Napo, Mioro, Iwasaki, Primosole, Okitsu, Clement Sun, Clement Clara, Orogros, Cultifort, Oct 488, Nero, Capola i Clement Val, també per a Kaki.
2: Impulsa't i activa't a la piscina coberta de Pego. A partir de setembre, mou-te, aprèn i gaudix de l'aigua. Si vols planificar-te el curs, ja pots consultar els horaris a la web de l'Ajuntament de Pego, en l'apartat Notícies o en les xarxes socials d'Esports Pego. La piscina coberta municipal de Pego proposa una àmplia oferta d'activitats per a la temporada 2026-2027, dirigides a tots els públics i a tots els nivells. Bebès amb acompanyament, natació escolar i per a persones adultes, aquagym, natació adaptada terapèutica i ciclo indoor. Cursos trimestrals, grups reduïts i adaptats al nivell de cada participant. Renovacions i noves inscripcions durant el mes de setembre a la mateixa piscina coberta municipal. Fes el teu primer pas. Impulsa't i activa't a Pego.
4: A l'estiu, a Pego es viu. La música tanca esta nova edició de la campanya A l'estiu, a Pego es viu. Xaloc, un duet de saxo i piano, és l'encarregat de donar la nota per canviar de cicle. La cita és divendres 4 de setembre a partir de les 20:30 hores a la plaça de l'Ajuntament, sota l'atenta mirada del campanar i la refrescant presència de la font. Organitza Regidories de Cultura i Turisme de l'Ajuntament de Pego.
1: Han escoltat un espai de l'Ajuntament de Pego amb la col·laboració dels serveis informatius de Ràdio Pego. I tu, què escoltes? Jo ja ho tinc clar. Ràdio Pego.

impulsat i activat a la piscina coberta de Pego. A partir de setembre, mou-te, aprèn i gaudix de l'aigua. Si vols planificar-te el curs, ja pots consultar els horaris a la web de l'Ajuntament de Pego, en l'apartat Notícies o en les xarxes socials d'Esports Pego. La piscina coberta municipal de Pego proposa una àmplia oferta d'activitats per a la temporada 2026-2027, dirigides a tots els públics i a tots els nivells. Bebès amb acompanyament, natació escolar i per a persones adultes, aquagym, natació adaptada terapèutica i ciclo indoor. Cursos trimestrals, grups reduïts i adaptats al nivell de cada participant. Renovacions i noves inscripcions durant el mes de setembre a la mateixa piscina coberta municipal. Fes el teu primer pas. Impulsa't i activa't a Pego.

0: Muchas gracias.
1: Sense 7.8 de la freqüència modulada. Modulada. Ràdio Peu. I a més, tens tota la nostra programació en l'apartat de podcast al web www.radiopego.com. I recorda, pots trobar-nos a les xarxes socials com Facebook o Instagram.

Gotes de sol en la carena. No veig núvols en el cel i aprofita aquest recer per dir he nascut, he viscut i val la pena.

0: Se't pot oblidar apagar la llum en eixir de casa o tancar del tot una aixeta. No passa res per un descuit així. Però que et caiga una burilla mal apagada enmig del bosc pot convertir-se en un incendi. Ara que tornem a la naturalesa, fem-ho amb prudència. Sigues prudent, digues stop al foc. Per tu, per mi, Generalitat Valenciana, tot sobre.
1: Sufro una ona de calor, de calor, de verano.
2: En l'època estival és possible patir onades de calor. Els símptomes que poden alertar-nos que podem estar patint un cop de calor són temperatura molt alta, mal de cap, nàusees, set intensa, convulsions, somnolència o pèrdua del coneixement. Davant d'aquests símptomes, la Regidoria de Sanitat us recomana que traslladeu la persona a un lloc més fresc, li doneu aigua, la mulleu, la venteu i aviseu urgentment els serveis d'emergències sanitàries de Pego. A Acció Urgent, al telèfon 653

A l'estiu, a Pego es viu. La música tanca esta nova edició de la campanya A l'estiu, a Pego es viu. Xaloc, un duet de saxo i piano, és l'encarregat de donar la nota per canviar de cicle. La cita és divendres 4 de setembre a partir de les 20:30 hores a la plaça de l'Ajuntament, sota l'atenta mirada del campanar i la refrescant presència de la font. Organitza Regidories de Cultura i Turisme de l'Ajuntament de Pego.

música és art, ciència, creació. És universal, cultura, història. És treball, producció, espectacle. Perquè la música ens agrada tant a petits com a grans, escolta Ràdio Pego. Perquè la música és vida. Flash Dance.

vives o compostes. Algunes continuen vives, les altres ja n'es queden mortes. És un camí minat de reptes, la vida és un castell de cartes. Nosaltres som els arquitectes, tu sempre estàs per connectar-me quan em desconnecte. Moltes portes tancades i poques obertes. Dir-te que no puc viure sense els teus defectes, que vull estar al teu costat quan et despertes.

Ràdio Pego vol estar a prop teu i per això t'ho posem fàcil. Facebook, web, emails, telèfon, tot pensat per a fer una ràdio accessible, participativa i sobretot teua. Ràdio Pego, obrint-se a tu.

0: 107.8 de la freqüència modulada. Això és Ràdio Pego.
1: Ràdio Pego, 107.8 en FM.

mai amb el cor més ple, sempre amb aquestes ganes de caminar i de viure entre germanes. T'imagina el futur, de perdre les batalles i de poder aturar-se quan estem cansades.

que parece que...

que m'injecta la por. A poc et convencen d'abandonar-te a ells, a una vida globalitzada, emmanillada i tu sotmet.

0: Radio Pego, 107.8 de l'FM. Esta deixa patir,
1: eh? I told you. Gràcies.

0: bass back like a boom boom boom boom. Bring the bass back like a boom boom. Allà en la Pobla i el Xic, que li diuen taranyina, porta pantalons bombatxos i també ratlla partida. Panitoros arrissats i esparrenyetes blanquetes, li pregunto el que guanya i el jornal són dos pessetes.
1: Línies icòniques, dolor a cafè, m'arriben

0: ouch.
1: Ha. La bere ouch ouch ouch la bere ouch ouch ouch la

0: Ràdio Pego, al 107.8 de la FM o a www.radiopego.com.
1: Ràdio Pego, a prop teu.
2: Ràdio Pego, @pego.org, el correu de la ràdio.

0: Som la teua veu. Ràdio Pego. Ràdio Pego. Som la teua veu.
1: Ràdio Pego. Som la teua veu.

0: Ràdio Pego, som la teua veu.
1: Ràdio Pego, 107.8 de la freqüència modulada.
2: 107.8 de la freqüència modulada. Això és Ràdio Pego.

0: Ràdio Pego, 107.8 de l'FM.
1: Si una bona ràdio vols escoltar, a Ràdio Pego vindràs a parar. Ràdio Pego, en el 107.8 de la FM.
0: Ràdio Pego, www.radiopego.com.

Ràdio Pego, al 107.8 de la freqüència modulada. Per a la gent que ho vol tot.